Wake up, little BG. Compte, em fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em comprin, procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se l'enfronta.